0: Comtesse de la Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Kuntaire.
1: Quand le vaisseau spatial touquait le sol d'aquel planète, le cosmonaute strapperon à qui sur le continent qui s'y eront pausats, un peuple avançat, que la sua civilisation se caractérisava per l'efficacité. E qui tomen sabion un armado puderuso ed armos tariplos, ageron pas cap de marco d'ustilitat. Devez haver d'enemics reduttables, demanderon los cosmonautos. Nu, n'avem pas plus, car tutte los pobles de la nostre planeta han signat un tractat de paz. Mas a que vous servis l'armado a la vez? S'avem agut d'enemics, podem n'avui tornar mai. Puei, come sem los mai poderuses de tutta la planeta, sem venguts los gendarmos de tutti los continents e avem in cargo di mantenir l'ordre. E lo cosmonautes fugueron estabusis d'aprene che sus aquello planeta y abbio mai d'un pople, pramu che dins tutte la visitos che fageron, ausigueron per tut la meteiso lengo. Ove, mai d'uno lengo es uno surgo d'enganos e de perdo de tens en garulios. Uno meliuro comunicaciu de milius escambis passon per uno lengo unenco. De poples differents que parlon la meteiso lengo. Mas, a la debuto, y abbio mai d'uno lengo. A la nostra edad mejano, o. Oh. Mas leu din la nostro historio avuen adubata che tal nicap, e nous sem butats a parlar uno lengo unenco. Auet fargat tutes amas uno meno de lengo sintetico, que non pas. Lo munde se son butats a parlar la lengo la mai expandido, la lengo del pople que vegnò l'umai de prundux, que fazio l'umai de negoci, que bastissio l'umai de macchinos. Calio causi, sio parla aquello lengo planetario, sio se passa del progress. E de tut biais, ero aquello lengo que ero la mai adaptado, la mai buno, la mai aisido, la provo, es la solo cague sobreviscut. E de mai, la meteiso lengo porto la meteiso pensado, las meteisos ideios. E los historians vous diran cauen pru patit d'aquello diversitat de la pensado e d'aquellos diferencios ideologicos. Lu cosmonautes fulgeron tabe estunats, de veire que tutte los pobles d'aquello planeta se vestission del meteis biais, escutavon la meteiso musico, danzavon las meteiso danzos, fazion al meteises jocs, festejavon las meteisos festos, agachavon los meteises imaches, bevion las meteiso begudos, mangiavon la meteiso nuriduro. E l'urfaget malaisi desacostuma an aquel mangia. Lo repaix se pregnò in calco minutos. Che sia lo mattì, lo mecciuno lo se, mangiava son che non noi ridurò l'uivrado in sacunels che caliò di lui di laico. A che lo noi ridurò, esplicherò lo sguides, es la freccia di una lunga evoluzio. En primie calghet se renda l'evidenzio che pudion pas nos passade noi ridurò, che lo nostre cos n'abbio besun. Mas caliò capitalo noi ri en perde lo mens de temps possible, e a me la migliore efficacità. Dunque, avete fatto un nuovo sintetico, che non passa. Avete selezionato, poi ricampato, tutti gli elementi necessari alla vita. Li avete selezionati per essere lo mai agli di prendere ed in de condizioni di igiene perfette. Un cop de mai fu che il nostro continente che faceva che lo trovo. Poi aquel viaggio di mangiare si espandigò su tutto la planeta. E fuget aizit? Ove, de tot biais, ero un evidencio e un questiu de razu. Ero al pople cabio los milius a tuts, per la produciu, lo miliu espandi las milioros tecnicos da provisiona lo demai de la planeta. E so che se passet? Plus levo che de perdo de energia fa cresi de plantos e de bestios din de maridos condicius, e per una produciu magrinello e malsanisso, lo munde causighet lo progressi la scienzio, A la vez, los espandis deserts, salvaches, buides d'homes, capelas per la selvo, la brusu, lo maquis, eran occupats un copero per agricultura. E es un biais de dire que pudem pas vertadieromen parlar d'agricultura, per aquellos técnicos de l'edat mejano. Mas un jour, en se passeja, passeron al dessus d'un planol, un omeno de fortaleza natural o en seu claro de clusos prigundos, al miec d'un erme. E aquí, din dus talses de la parets de peiros, capelas de peiros, d'homes vivion. De trupels de fedos paisavon din los prats. Calques camps de secles ercejavon al vent. Que sacó, demandaron los cosmonautos, es un peuple antique residual. La maje part dels peuples que vivion en de fora de la grande zones de producció desaparegueron al albo de so capelam los temps modernos. Desaparegueron. Engolits per grans sextus o a la vez escufits per la misèria, las malautios o los laigueros que se fasion. De tot biais, la sua existència era benguda un cargo per la planeta. E aquelles? E bé, aquelles miecs salvatges son tuts un estat refractaris al prures. Quan la comunautat n'haguet un sadul, fugueron abandonats. E han sobreviscut, e sabet pas como. Bevon de jus de frutxo fermentado, manjon de farino de granos que fan coire, de car de bestio, un pasto de lac caliat que dai son puiri de meses din de caunos e que pudis a vos valia lo bumit, es pas de creire. Al curs de la visita, los cosmonautos ensageron d'explicar l'organització, la civilització, lo biais de viure de la sio planeta. Fuguet l'estonomen e l'incredulitat generals. Anen, nos contats cracos, digueron los terrenals. Nos faset par creire que un poble que desgali autant d'energia per de detalls materiels, un poble autant mal organitzat, si hoge arrivat a un tal punt d'evolució scientifico e tecnologico que li permet d'explorar l'espacio.

Era l'any 1907. Los pobres manifestaven. E volgueren pas tirar. Pobres soldats eren fraires.

0: plaisir.
1: Coup de Citagne, 13 euros.
2: Bona tarda. Esteu escoltant La Veu de l'Horta.
3: El programa en valencià de Radio Occitània.
4: Per conèixer la seva llengua, la seva cultura i la seva música.
5: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17 heures.

les moltes festes animen la vida de la gent de Morella i de la regió, però a Morella presenten de la Santonada, la peregrinació al santuari de Vallivana, l'anunci i el conegut Seixení, que s'esdevé cada 6 anys. Els balls populars formen part del peculiar folclor de la contrada. Sens dubte, més conegut per la seva antiguitat i per la complicada execució és la dansa guerrera de tota l'illa. La vila és també famosa pel seu majestuós castell que domina el territori. Una gratificant de passejar entre espins i carrasques conduirà a visitar una ermita de Sant Cristòfol. Molt prop es troba la Mata, una població d'origen àrab amb nombroses edificacions típiques i en profusió de torres masies, campais per tot el terme municipal. Hi ha també un lloc anomenat Les Calderetes, on l'aigua s'inquieta en profuns tolls que inviten al ball i a la diversió. Doncs vous voyez, hi ha enormement de choses dans cette région del Maestrat. N'oubliez pas le haut et le bas Maestrat, i en plus la région de Port. En fait, ça, on parlera un autre jour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Alt Maestrat.

la zona més occidental d'Esports, en un xicotet tal bec entre muntanyes es troba el local del rei. El nucli urbà mostra vells exemples de l'arquitectura popular, a més edificacions públiques i palaus. L'església de la patrona, la Mare Déu del Poble, conserva una vella escultura romànica del segle XIII, anomenada Mare Déu de la Taronja. Les côtes les plus hautes de la comarca se présentent dans les villages de Cinc Torres, Portell de Morella et Castellfort, tous les trois situés au sud. Rentré dans les grottes de Beauvalard, ou marcher un peu par la rambla de Selumbres, sont deux attractives excursions ou promenades qu'on peut faire depuis Cinq Torres. Portell de Morella possède la majeure riqueza forestale de la zone. A la ratlla amb la província de Terol hi ha la partida de Besalveredes, que amaga un delitor racó amb una ermita, una font i un alberg. És un lloc adient per a fruir de l'entorn. Al sud, Castellfort distribueix els seus carrers sobre un pujol situat a 1.200 metres d'altura. Molt prop es dreça la coneguda ermita de Sant Pere, una de les més antigues de la població.

0: L'Homus Europeis.
1: Desde Castelfort vale la pena acostarse a Ares del Maestre y Vilafranca del Cid en Terres de l'Almaestrat. L'espectacular paisatge en què ens trobem, afegit a la presència de les pintures rupestres del barranc de la Gasulla a Ares, mos compensarà de sobres la visita. Un altre barranc més pròxim, el de la Valltorta, situat entre Tírig, Albocàsser i les coves de Vinromà.

0: on peut pratiquer aussi le cendrisme, disons, des promenades à montagne et la bicyclette de montagne aussi. Il y a aussi une facilité, disons, de pouvoir prendre des réserves pour toute cette ville-là. Donc, la Val d'Orta est un paratge de maestrat et qui se concentre en importants valeurs culturels et écologiques. Fa milers d'anys, els seus habitants, els creadors d'art rupestre llevantí, varen pintant les seves coves i abrics, escenes de la vida de cada dia i en les seves mitologies. Contemplant-les, avui podem composar aspectes de la vida d'unes societats que varen viure en un paisatge apenas desgregat. Però la seva transformació es va accelerar en l'època històrica, la sobreexplotació de la fusta dels boscos, l'apertura de clars per afavorir el naixement de les pastures i la roturació de les terres per la pagesia, varen formar un paisatge humanitzat. Avui, els elements distintius de la Vall d'Orta són les seves pintures rupestres llevantines, l'arquitectura rural en pedra seca, un variat entorn biològic i el seu museu. Un museu que actua com centre d'acollida del visitador, proporcionant informació sobre els aspectes més interessants de la Vall d'Orta.
1: Per a sega bona palla i per a batre bon ponent allà perdó per a navore les tiques te cana un ben calent para farar una volteta més per a sega bona palla. Dolorete, filla meua.
0: El barranc de la Vall d'Orta es pot visitar i que posseix un doble interès. En premier lieu, la contemplation de la peinture est un réflexe des préoccupations religieuses et des moyens de vie de certains hommes qui commencèrent à peindre dans le mur de ces abris. Fa uns 7.000 anys. Per altra part, apropar-nos al paisatge humanitzat, modelat pels sistemes tradicionals d'explotació agrícola i ramadera, en els que es conserven interessants vestigis arquitectònics com barraques, sènies i esegadors. A pesar de l'influència de l'home sobre aquest paisatge, la Vall d'Orta és un ecosistema amb una variada vegetació i amb espècies com l'àguila perdiuera o la cabra montesa. A la Vall d'Orta es coneixen 21 abrics en bar llevantí, una manifestació prehistòrica que s'extè per la zona oriental de la península ibèrica, des d'Osca, Lleida per el nord i fins a Múrcia i Albacete per el sud, amb una excepcional concentració de la comunitat valenciana. En els abrics de la Vall d'Orta es pinten figures humanes i animals amb gran naturalisme, més acusats en els últims sempre en color vermell per diverses tonalitats.

0: Occitània, l'emoció del país.
1: Els animals més representats són cèrvols, tant exemplars mascles com femelles, inclús cervats, cabres monteses i cinglars, que en ocasions apareixen ferits per sagetes clavades al ventre, el coll o l'espatlla. Es pot identificar també, a més, alguns exemplars de braus, de cavalls, de gossos o llops, e insectes també. Entre les figures humanes destaquen pel seu nombre les masculines, armades amb arcs i sagetes, tensant els arcs o tirant amb ells. Les figures femenines, més rares, apareixen vestides en faldes llargues, ajustades a les caderes i amb el tors descobert. Homes i dones, en especial els primers, s'adornen en diversos tipus de pentinats, plumes i cintes en el cap, tronc i extremitats. Els animals i les figures humanes es representen aïllats o formant escenes que per lo general de caça. La més coneguda es troba en la cova dels cavalls, on un grup d'arquers guaiten i disparen les seves sagetes contra una manada de cèrvols composada per un cèrvol adult, un altre de jove, cinc femelles i dos cèrvols petits. D'extraordinari interès és el conjunt de figures humanes amb els arcs de les coves del civil, que representa una possible dansa de guerra, també interpretada com una escena de batalla. En ella apareixen dos grups d'arquers enfrontats. Alguns tensen els seus arcs i altres preparen les armes per iniciar una acció de disparar. Pel seu caràcter poc habitual en el repertori temàtic llevantí, podríem referir-nos a les representacions d'enterraments en els que en la Valltorta contem amb dos exemples, el d'un home associat a una figura femenina en l'abric de centelles o el d'un home aïllat en escobetes del puntal.

voilà, retenez bien ces mots-là, Tirich, entre Albocàsser i les coves de Vinromà, de la vallée de Valltorta. Doncs, així del Maestrat arribem poquet a poquet, doncs, al Baix Maestrat, un ample peu de muntanya que cau en suau pendent que connecta les muntanyes amb el litoral. L'olivera ha estat un dels conreus tradicionals. Algunes mil·lenàries s'eleven sobre la terra com si foren autèntiques escultures de la natura. El Museu de l'Oli, a Cervera del Maestre, mostra la cultura d'aquest producte típic de la Mediterrània. Entre oliveres es troben les plàcides localitats de Sant Rafel del Riu, Rossell, Canet del Roig, Traiguera, La Jana, Cervera del Maestre, Sant Jordi, Calvell i Sant Mateu. La història dels seus pobles es reflecteix en arquitectura, la peça més reeixida de la qual és el Reial Santuari de la Mare de Déu de la Salut a Traiguera. En una vall que la serra d'Irta separa de la mar, se senten les localitats de Santa Madalena de Pulpís i Alcalà de Xivert, presidida per l'alt campanar que sobresurt d'entre les cases. A la serra d'Irta, des d'on s'albiren captivadores panoràmiques de litoral, encara resisteixen els murs i les torres de dos castells. Des d'Alcalà de Xivert, creuant la serra de les Talaies d'Alcalà, s'aplega les coves de Vinromà. Més endavant, travessant un corredor en conreus de secà i algunes sènies per el regatge, s'arriba a la Salsadella, camí tot això de Sant Mateu.

non San Mateu. San Mateu és la capital històrica del Maestrat. El nucli urbà declarat bé d'interès cultural fa palès d'actiu passat de la població, farcit d'encisadors racons i d'importants monuments com són ara el Convent de les Agustines, els Palaus de Borrull i Villorès, l'església arxipestral, el santuari de la Mare Déu dels Àngels, la masia del Palomar i les fonts. Els museus històric, arxipestral i panteorològic permetran d'aprofundir el coneixement del patrimoni natural i cultural. Si es remunta la Rambla, Cervera fins a la Venta d'Aire i després enfila cap al sud s'arriba a Catí, al peu de la Serra de la Nevera. El nucli urbà, amb edificis gòtics i el proper balneari de la Mare Déu de l'Avellà, mereixen una atenta visita per tota aquesta regió.

Recordeu, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Agraïm a l'Ajuntament de Tírig per les informacions que ens ha fet per vindre i, doncs, us deixi dient fins al programa que ve. Bona vesprà i adixats.

0: pour les gens.
1: La veu dels Països Catalans, de 4 a 5 de la tarda i de 10 a 11 de la nit. Tota l'actualitat i la millor música.

Adices a todos y a todas. Vos retrobis como cada semana en Libres d'Occitane, l'émission que vos permet de descubrir una partida de la literatura occitana de Junès. La semana pasada vos digueri la debuta d'un conte de Florent Bernet que se dice L'isclo de las princesas perdidas. Vei han acabat aquesto legido. Abans vos cal remembrar rapidament l'història. Mitsuko és la filla d'un rei, que lo projecte de la marida amb un altre sobeiran. Mas Mitsuko és ja amorosa d'un samurai, apelat Yushiro. Enrabiat, lo pare manda sa filla al diable. Mitsuko l'agafa pel mut e Yushiro és forçat de la naquere en so del diable. Mas abans de retrobar sa pulida, li cal passar las empatxos. Malastrus humain, manjo un frutxo pibelado e se'n dormis penent sen anados. Curose des rebellio est trop tard, Mitsuko es partido sus l'isclo de las princesas perdidos, prisuniero del diable. Lo cop passat a endaisat Yushiro en compagnon des bens que seran beleu capables de la ciudad.

Fapares Yushiro diget, jamai, jamai, abandonarai. Los amoros es son tutes paries o riguet lo bentulet. Escuto, la eso me faire la festa amb los amics e demà te menarai. A tal, anaràs mai leu e te perdràs pas. Del temps, pauso te un pau e se vos fai la festa amb nosaltres.

Danu Bentulet se desrebelliet, l'endemà à l'albo, Yushiro l'esperavo già, d'aban sa porto, muntome sus l'esquino e arrapote, despegan. Partiguer un comino fusado per dessus las montagnos ennebados e prenguer una direcciu de l'ucea. L'usuez regassats, Yushiro bezio defila lu paisace a tutto bumbo en de jus. Arriban, diguet en filu Bentulet, tente canandabala, e piquet a taleu cap un punch pichunet perdut din un blau de la ma, un punch que se boutet agrandi, agrandi, l'isclo de las princesos perdudos.

0: RCS à toute aquesta invitat que continuem a dar da pelissor d'Occitanie i a petita chronique realisada per Olivier.
1: Como tutti los mainaches son anat a l'escola, como a tutti los mainaches m'han après a legir. M'han cantat pla de cançons, m'aprengueron tant d'històries, Lutèce, Paris, Paris. Mes per

0: Occitanie.
1: Occitanio, un ur.
2: Total festun, lu dimenge 7 de jun al mercat Cubet de Castanet. Lu dimenge 7 de jun, a conta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneto de Castanet festeggio l'arribado de l'estiu amb animacius a gratis en parallel del buidote la cambro al mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gatsunambul, a miegiun e miegio, musica e rondos occitanos e tutta la matinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de jun, matinado festivo all'entun del solstici d'estiu al mercat Cubet de Castanet al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizo uno dimenjado festivo lu 6 e 7 de jun. Rende pe lu 17 e 6 de jun a conta de 3 euros del vespre per un occhino, seguido d'un repais aligot salsiso e d'uno serrado am un premier DJ set per Tranchoc Vinyl e concert del grup Cridats e un second DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lu dimenge 7 de jun a conta de 9 euros del matí, inquiet a benguido de la Garunetto. E tutto la giornata, lu Big Band de Bielos, lu Cor de Garunetto, lu Car Karaoke d'aquí, la musica de trucs e un mix suscita en charadiso ambiguidos e restauration. 17 e 6 e dimenge 7 de jun, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.
3: Cantesle, mon país, cantesle.
4: Radio Citanio,
5: Toulouse, Toulouse,
6: oh la ville rose,
5: Toulouse, Toulouse,
4: l'émotion del pays.

Países d'Europa, une émission de Radio Occitanie amb le soutien de la région Mietium Pyrénées. La descoberta de l'història, de la geografia, de la cultura, de les llengües, de la música, dels països d'Europa i de l'Unió Europea.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 13 euros.
2: Total festune, l'ou dimenge 7 de juin, al mercat Cubet de Castanet. L'ou dimenge 7 de juin, a compta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneto de Castanet festeggia l'arribado de l'estiu amb animacius a gratis, en parallel del buido de la cambro, al mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat sonambul, a mieggio ne mieggio, musica e rondos occitanos, e tutta la mattinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de juin, matinado festivo a l'entun del solstici d'estiu, al mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizo uno dimenjado festivo lu 6 e 7 de juin. Rende pe lu 17 e 6 de juin a conta de 3 euros del vespre per uno chino, seguido d'un repais aligot salsiso e d'uno serrado am un primier DJ set per Transoc Venil e concert del grup Cridats e un segund DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lu dimenge 7 de juin a conta de 9 euros del matí inquiet a Benguido de la Garunetto e tutto la giornata lu Big Band de Bielos, lu Cor de Garunetto, lu Cara o che da chi la musica dei trucs e un mix uccita in charadiso ambiguidos e restauratio. 17 6 e dimenge 7 de giugno, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla calandretto de Garunetto.

0: Bona tarda. En batres, doncs, anem a passar una estoneta tots junts ensajant de parlar o de fer conèixer Asti, a França, un poble més de les nostres comarques. I anem a parlar de Ràfels, un poble que se troba a la comarca de Matarranya.
1: A Sant Valeri tan baixa de l'altar i als peregrins i fils aconsellia. Sembra d'agulles a un sembra ben viat. Sant Valeret, Sant Valero, pedrega el veí, no em pedreguis a jo. I quan los sols s'assomen de mis destrossals, i apunten, canten los pardals.

0: després de fer 5 cèntims de situació del poble i de història del poble.
1: Ràfels, com ben bé hem comentat fa un momentet, és una vila que es troba situada a la comarca de la Matarranya, a la marge esquerra del riu d'Estavins. És una vila o un poble de 317 habitants que es troba situat a 627 metres sobre el nivell del mar. Seguint la carretera nacional 232 en direcció a Castelló, a 30 quilòmetres del poble del Canyís, trobem el desviament a l'esquerra cap a Ràfels, enfront també del desviament cap a la Cerullera. Pensem que és important apropar-se en aquesta antiga vila de Ràfels, ja que el conjunt urbà va ser declarat monument històric artístic el 28 de setembre de 1983.
0: O sigui que això que dèiem abans, c'est des villages qui ont su garder un ensemble culturel artístic et qui était reconnu monument officiel.
1: Podem afegir també que es troba situat al vessant oriental d'una important serralada a l'esquerra del riu Tastavins, endintrant-se en la vall del mateix riu. El terreny, força accidentat, dona un cert aire pintoresc a l'indret. Es tracta d'un excepcional nucli urbà amb molts dels seus edificis assentats a la mateixa roca, és a dir, en roca viva, com diríem en català.
0: Sí.
1: Bé, històricament, doncs, va ser una vila fortificada, i la prova d'això és que el mateix ajuntament forma part de l'antiga muralla. És un edifici notable, amb arcs de mig punt i una interessant finestra amb una mica d'arquitectura àrab.
0: Uh-huh. O sigui, que hi ha una reminiscència, sí, sí. Perquè aquella part, doncs, és que era mesquita terranya, doncs, que es veu que la presència àrab, bé, sí, no és que fos omnipresent amb l'arquitectura, però... més coses, però hi han traces, seqüeles del que han sigut.
1: Sí, al costat de l'Ajuntament, per exemple, trobem una torre defensiva, probablement del segle XVII, al igual que més o menys la casa consistorial. La casa de Soriano es troba unida a la torre i és un immoble del segle XIX, de mamposteria. També trobem dos portals del segle XVII, el de Monija o Boija i el de Sant Roc, amb dos amb arc de mig punt. El de Monija es troba un entramat de fusta a intramurs, i el de Sant Roc presenta dos cubículs, un dels quals serveix de capella a l'immoble, no?
0: L'immoble, bé, d'acord, doncs. Bé, doncs, la traça, la prova feta, disons que si vos allez dans ces endroits, je vous ai dit, ne soyez pas surpris. Vous voyez, des villages bâtis, beaucoup de maisons sont bâties sur la roche, vive, sur la roche par elle-même, et on trouve aussi énormément de vestiges très anciens. La mairie, entre autres, qui a été bâtie, disons, sur l'emplacement de la muralla.
1: Sí, per exemple, si seguim en l'arquitectura, per veure aquest aire pintoresc que comentàvem, al carrer del Mason Vell podem trobar, per exemple, altres edificis històrics del segle XVI i XVII, i també, per exemple, al carrer de Sant Roc. Alguns encara es mantenen en peu, com per exemple, doncs, els que un dia van ser dipòsit i hospital per malalts pobres, de condició pobra. Uh-huh. I després també trobem, per exemple, la plaça Major d'arquitectura gòtica, que constitueix un altre dels atractius de la vila, junt amb alguns pintorescos corredors o passadissos que... en tot un encreuament de carrers, passadissos estrets, de carrers que això dona aquest aire pintoresc que estem comentant.
0: Jo he vist més amunt, pujant més amunt en altres llocs de regions, que avui, doncs, esclar, bé, no és el cas de Ràfels, però altres pobles avui se'n dona compte de gent que, esclar, en certs llocs la gent s'ha anat, ha deixat coses, i bé, hi ha uns casals, hi ha un estral, i quan s'esfonen a vegades o s'ensorren o corrals o cases o que hi havien, doncs, pujant al peu de la muntanya o coses així, doncs surten surten vestigis i surten coses d'entramats que la gent en aquella època antiga, doncs, i dins el sistema de defensa hi havia tot un sistema, diríem, de protecció, que la gent no tenia que sortir al de fora al carrer per poder viure normalment, eh? Doncs tens alguna cosa més?
1: Sí, podem afegir, després passaríem una part històrica força interessant també, que per exemple un dels porxos que trobem en aquest entramat de carrers estrets, per exemple, porta la data de l'any 1699. Després també, i aquí acabaríem l'apartat d'arquitectura, trobem que amb el nom de castell és conegut un important immoble dels segles XVI-XVII, obra de mamposteria i pedreria, de tres plantes, que té dues portes d'accés. Es diu que al voltant del castell va sorgir el primitiu poblament del municipi.
0: Doncs no seria estranyar.

després d'haver fet Garres ballant una miqueta sa jota, que és molt popular, doncs vos vaig a parlar de la memòria històrica artística. Raffles fou una aldea incorporada a la tenència de Montroi en el segle XIII, siguent esmentada per primera vegada com pertanyent a l'Orde de Calatrava en l'any 1254. Posteriorment, Pere IV concedí títol de vila a Raffles, així com a Belmonte i Fornols a Daroca, el 20 d'octubre de l'any 1337. Durant el segle XIV, Raffles va adquirir certa importància, el que motivaria les seves desavenències en Montroi també. S'acord de la gent, la Junta d'Aldea, celebrada en Albalat, el 11 de novembre de 1384, on el jurat de Raffles, el doctor Bernat de Cardona, va tractar de provar que era vila amb jurisdicció pròpia, tant civil com a criminal, mercat i fira, mostrant els privilegis de que havia concedit el mestre de Calatrava el 4 de desembre de 1337, així com els otorgats per Pere IV, estant a València el 18 d'abril de 1382, que autoritzaven mercat tots els dissabtes i fira per 15 dies des de Tots Sants. En el conveni de Montroi i de seves aldees, el 30 de desembre de 1387, Raffles acceptà la seva part, 109 sous i 11 diners, en la cotització dels 1.000 sous que tenia que abonar-se a l'Orde de Calatrava anualment. El que va, aquests pobles de la regió, doncs, esclar, pertanyien a l'Orde de Calatrava i tenien que substituir i tenien que poder ajudar a aquesta orde amb deures i coses i obligacions que tenien, eh? Bé, en podríem dir, després d'això ja parlarem una mica de més de la història, però una de les coses que és molt important en totes les regions estes és l'església. L'església és molt important perquè és una de la mostra de la continuïtat històrica des de la creació en l'any que se crea en un poble i fins avui en dia, doncs és el testimoni de tota la història que ha passat en el poble. És ella la que ha estat present. L'església de l'Assumpció, que s'emplaça sobre una serralada que domina el caseriu de Raffles, situada en el centre de la població, en un costat de la plaça Major de la localitat, entronca en una zona porticada que segueix les traces de l'antic recinte emmurallat articulat amb la seva presència als dos nivells especials de dita plaça, el descobert al front i el porxat que està junt amb ella. Es tracta d'una construcció realitzada en pedra i mamposteria, de les quals les seves dimensions interiors són de 26,10 metres de longitud i 10,10 i 17,10 d'amplada total en el fals creuer. La nau central mideix 9,15 metres d'ample i té una alçada aproximada de 15,40 metres. Es tracta d'una construcció realitzada en pedra i mamposteria. La seva estructura en una sola nau de tres trams i capelles laterals amb dos costats. Les capelles del primer tram són hexagonals, mentre que la resta són de planta rectangular. En l'últim ramal de l'epístola, la capella està substituïda per una escala que puja fins al cor elevat. Existeix altra escala de caracol que està posada dins el contrafort de la façana, per la qual s'accedeix fins a la torre i el sostre. Les capelles laterals de primer tram són de la primera construcció, són hexagonals, en tant que les restants són rectangulars, com he dit. Bé, ja s'ha dit per la ràdio, c'est quelque chose que, evidentment, ça ne remplace pas être présent et pouvoir voir ça sur place, eh? Es remata en absid poligonal de 5 costats, patents a l'exterior, destacant en els seus verbesans la presència de grossos contraforts i disposa d'una única portada situada en el bestial de la nau, que es resol mitjançant un arc apuntat amb decoració de boles en el intradós. La nau es cobreix amb bòveda de creueria senzilla i, com hem dit, doncs, tot això. Els vans gòtics s'obren de la cara frontal de les capelles de fals creuer. En absid també hi ha dos òculs tabicats i de mancats de decoració, situats al front i al costat de l'Evangeli. Baix els guixos apareix que pogués existir un tercer al costat de l'epístola. En quant a la zona de construcció posterior, la capella del costat de l'Evangeli, de segon tram, mostra una finestra rectangular sense decoració ni ornament i la portada sobre l'arc de l'ingrés existeix un altre òcul apenas moldejat també. Vol dir que hi ha espais, hi ha cavitats que estan com si haguessin sigut reservades per posar-hi sants o per posar-hi coses i que no estan ni decorats ni res, i doncs en l'Eglésia doncs, amb moltes d'aquestes. Hi ha hagut, doncs, evolucions històriques, però escoltem una miqueta de música més i després continuem a parlar.

0: també, don Santi, jo crec que també podríem parlar, nosaltres, de les evolucions històriques de la regió. I dins de la història de la regió n'hi ha hagut una que ha marcat bastant.
1: Sí.
0: Que, bé...
1: Bastant aquestes comarques.
0: Sí, bastant aquestes comarques, sí. Més que d'altres.
1: Sí, sí.
0: Més que d'altres. A la Catalunya Nord també hi ha altres llocs que, a part, diríem, de les Guilleries, Vic, Manlleu, Berga, sí. Anant ja cap a llocs de muntanya. Mm. En canvi, doncs, esclar, les planes, les planúries, no hi ha hagut gran cosa, però en aquestes regions que hi ha muntanya i que estan enclavades dins de la muntanya, hi ha hagut certs episodis de la història nostra que són bastant... Curioso, sí, perquè demostra poder ese caràcter que tenim, com jo he dit sempre, esa mentalitat de 50% progressista i 50% tradicionalista. I vas a parlar, doncs, d'un senyor que és molt conegut en aquesta regió.
1: I en el nostre programa també.
0: També, perquè sempre parlem d'ells.
1: Sí.
0: Però bé, també podríem parlar del general Carnicer, que era de Calaceit.
1: Sí, també.
0: Que deixes en parlar menys, perquè el més important era l'altre, el de Morella.
1: Sí, sí. Parlem de Ramon Cabrera, uh-huh. Més conegut amb el nom de, o el mal nom de, del Tigre del Maestrat.
0: Sí.
1: Que sembla ser que en dues ocasions va intentar atacar la vila de Ràfels, tenint en compte sobretot l'estratègica situació de la població i que es troba en una vall de difícil accés. Aleshores... Llavors el cabdill carlí, conegut amb el nom, com diem, del Tigre del Maestrat, va fracassar en tots els intents d'atacar la vila. La va intentar atacar, per exemple, dos voltes l'any 1835, i en les dues ocasions va ser rebutjat, és un fet curiós, però és un fet històric important també, per la Guàrdia Urbana d'Alcoi.
0: Sí, hi havia els urbans del Coi que vigilaven el poble,
1: que es trobaven defensant, doncs, la població.
0: Uh-huh. És curiós aquesta coincidència, que en si trobes gens del Maestrat, que és la província de Castelló, i les tropes, diríem, lleials als liberals, doncs eren del Coi, de la província d'Alacant.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que és bastant curiós que els uns i els altres, doncs, lluitessin. Però, en fi, això són les diferències. Però, dic, tota aquesta part també, l'altre dia parlava jo també d'altres pobles que són veïns d'ells, d'ací, de Ràfels, i també, doncs, els uns partidaris de Don Carles i els altres, doncs, partidaris d'Isabel, Isabel Vins.
1: Encara ara...
0: No, avui ja no, això ja no es pot dir, això ja no es pot dir, però vull dir que en aquella època, doncs, hi es trobaven que d'un poble era d'un partidari d'un i els altres pobles eren partidaris de l'altre.
1: Sí, sí.
0: O la gent del poble de meitat d'una part i meitat de l'altre. Mm-hmm. Morella mateix, en aquesta regió, que és bastant important, doncs, bé, va ser gairebé sempre liberal. I quan els carruins el van voler prendre, van haver-hi morts, i van haver-hi baralles, i van haver-hi atacs, i van haver-hi coses, però, en fi, i tot creat perquè les tropes carlistes d'aquesta regió, doncs, eren gent sortida de seus pobles, que si els urbans eren d'Alcoi, els carlins que intentaven prendre el poble de Llos eren de pobles del voltant, o sí, de sí. Pobles no gaire lluny,
1: sí, sí.
0: Perquè eren així, és bé, els uns pensaven d'una manera, els altres ne pensaven d'una altra.
1: I tant.
0: Però és veritat que és una regió que va patir molt este període perquè en si, quan hi ha un tipus de guerra, perquè era una mena de guerra civil,
1: sí.
0: Doncs atura moltes coses de progrés que hi puguin haver-hi, mm. O una evolució que es pugui fer sistemàticament durant el temps. El fet d'haver de trobar-se dividits en dos bandos i els uns intentaven entrar i sortir, doncs acarreava també moltes desgràcies i moltes víctimes que haurien sigut més necessaris per altres coses que per això. Però, en fi, la gent allí, quan és així, no és així. Jo te diré només una cosa, que en certa part de la franja, o en general, jo crec que són així, quan ne fas una en una casa, o, per exemple, has fet alguna cosa que no agrada a la gent, doncs, quan tornes fent el desinteressat, et diuen, a què vens? Doncs ja només et tenen que dir una cosa, no? Escolta, tu només te diuen això. A què vens? Doncs demostra la tossudesa, o quan prenen una decisió d'una cosa l'aguanten, sí, l'aguanten, sí, i són les coses. Bé, escoltem una música més i continuem.

Bé, doncs ara anem a parlar, diríem, de o les presons, podem parlar també de les presons, o per exemple podríem parlar de la fira, de la fira, perquè en si, bé, la fira de Raffles està feta en honor de Sant Martí també, que és una de les curiositats de que està dedicada a la fira, poder és la, el dia de la festa, el dia de la fira que té lloc. Però bé, el 18 d'abril de l'any 1382, el rei Pere IV, estant a València, com hem dit al principi, donà la vida de

0: mort. Tot això generava que varen atensar gran importància i al voltant d'elles es va desenvolupar una cultura i prosperar en personatges com los tratants de bestiar, los ojalaters, los xarbatans, los gitanos, los gaiters, los cistellers, los xaterrers. Això també, perquè una xaterreria a Catalunya, no, però una xaterreria és una casa que venen cante, xerres, piats i aquestes coses. Doncs a la França una xaterreria és això, eh? A Catalunya és completament diferent. Una xaterreria vol dir una cosa que no val res, eh? Allí doncs és així, eh? Avui molts de sa gent han desaparegut o han sigut substituït per altres bo, bonic i barato i tot a 100 invents milagrosos, etc, etc. Per això, bé, avui en dia les fires tenen més importància com fenomen sociocultural com purament econòmic també. Algunes d'elles, lamentablement, han anat desapareixent. L'especialització és un dels recursos per a la seva continuïtat. Per això, Raffles preté que en la seva centenària fira, a més dels típics botiguers i els famosos torts i olives verdes, es pugui trobar amb una temàtica nova i diferent, molt relacionada amb la vida i en el mitjà rural i les seves futures alternatives. Doncs bé, jo dic, jo suposo, bé, no he estat mai a Raffles, però suposo que una cantereria o una bòbila, en tenint en compte la tradició de la gent d'esta part de la franja, doncs no té que ser gaire raro o estrany de trobar-ne. Perquè, a més, avui en dia la gent agarra el cotxe, perquè ja no hi ha ni la somera ni el macho, però agarra el cotxe i se'n va al poble més lluny, a la capital, i bé, mitja horeta o dos quarts d'hora o 20 minuts, doncs vull a casa i té tot el que, tot el que necessita. Però fins i tot 50 anys endarrere no era xines. 50 anys endarrere es bardava el macho o la somera i au. Si no hi havia sol al poble, quan se vivia el de fora, s'anava al lloc més important. I a vegades, doncs, jo he vist gent que tenia que passar la nit en una fonda o en un hostal perquè hi anava durant el dia i tenia que tornar al matí. Però bé, s'anaven a buscar les coses, a encarregar les coses que hi havien, i doncs no és d'estranyar, doncs, que... Ja dic, però el que és curiós és que tu se metier qui són exprimés o écrits dans un une façon de parler très typique de la région. Quand ils disent aux gitanos, aux gaiters, aux cistellers, aux chaterrers, i bé, aux charlatans també, perquè aux charlatans eren les coses molt importants. Jo m'acorde, bé, m'acorde haver vist aquells senyors que passaven en un paper i penjat en un pal, que havien com unes imatges escrites i te contaven el famós crimen de Cuenca que havia passat a la província de Cuenca. I feien...
1: Això en tu has vist?
0: Jo això s'ho he vist a l'Aragó. No, i feien el mateix a Lleida, sí, i quan passaven a Manresa feien el mateix, eh? Bé, passava un senyor, desenrotllava, es pujava damunt d'un lloc, desenrotllava un paper que havien unes imatges, uns dibuixos, una cosa, i t'anava assenyalant fotografia per fotografia.
1: Sí, però normalment el senyor aquell era sec o no?
0: No crec que era molt gros, perquè sempre no devíem... Ixe hi veia molt bé, hi veia molt bé, perquè ja s'anava assenyalant i cantava, et feia una cantareta i deia el famós crimen de la província de Cuenca i deia un crimen espeluznante i horripilante, bé, i tota la gent, doncs, au, els crios estàs allà escoltant això. Però, en fi, torno, que em perdoni la gent de Raffles, però és una ocasió com una altra de tornar endarrere i recordar certes coses. Doncs bé, us ho dic, per exemple, on peut dire que ce qui est intéressant, c'est la quantité d'expositeurs qu'il y a, des gens qui exposent des produits aux associations ou des groupes. Il y a bien sûr l'huile d'olive, que c'est quelque chose d'extraordinaire, entre autres. L'agriculture biologique, l'architecture écologique, l'artisanie du cuir, disons les artisans en bois, les jouets, les meubles. Il y a un artisan du métal aussi, del Bimec, de l'osier, del Bimec o Bimus que en diuen, l'artesanie de la ceràmica, ben sûr, textil, de cosmètica, depuració, bon, d'acord, hi ha des energies, des fruits secs, perquè si d'una regió que les fruites seques són molt bones,
1: la mela, no?
0: La mela, les avellanes, tot això, que és una de les coses bones. Hi ha també, doncs, la ramaderia tradicional i alternativa, hi ha la jardineria, hi ha els vicors tradicionals, perquè hi ha quelque chose que on dobo dir, a Rafa,

0: on destil·la l'eau de vie a la plaça pública.
1: A l'aiguardent.
0: A l'aiguardent. L'aiguardent. Doncs és per això que no tanquin la porta, que puguem anar-nos en seguida, perquè a veure si quan hem acabat el programa encara hi ha la destil·leria que se'n funcionaria, eh? Hi ha la medicina natural, hi ha la mel. Sí. La mel també, que és una de les coses molt bones. A més, aquesta mel de per allí té l'oret de timó, sí, que és una de les coses molt bones que hi ha. Jo, bé, el timó, totes aquestes coses, però l'altre dia mos vàrem trobar anant tres estí a França amb una senyora que és de per allí, no de Ràfels, però és la Franja de Ponent, la Franja, Puyant, i la satisfacció nostra de trobar-nos, au, una sopa amb un crostó. I això és una de les coses. Altres parts de l'Aragó, o la gent que no parla com a nantros, podem mos dirà que és un menjar de pobres, que és una cosa que no té cap importància, però per nantros la sopa de pa amb el crostó és una cosa extraordinària. És el, pa, és el crostó, una vora del pa que s'ha torrat, frotat en ball,
1: sí, sí,
0: es posa dintre del piat on hi ha el pa, i s'hi posen l'aigua calenta, l'aigua bullint per damunt, i es fan unes sopes amb el crostó, que està deliciós, deliciós. Doncs bé, coses així. Jo crec que és quelque chose qu'il faut dire. La nourriture est très bonne, parce que, bon, les jambons, les sauces, la charcuterie en général qu'on fait, c'est extraordinaire. Le produit de la terre qu'on fait là sur place, bon, on n'est pas obligé d'amener, disons, des choses de l'extérieur d'une façon générale, mais hi ha quelque chose, disons, de tradicional, eh? I després, bé, per acabar, abans d'escoltar una música i després que mos parlaràs de les presons, per acabar hi ha un piat que és una cosa boníssima, i la gent de Ràfels poder que més perdone si no els agrada, però per nosaltres també eren les farinetes, les farinetes en pa fregit. El dilluns pa fregit en farinetes, i el dimarts farinetes en pa fregit, perquè no fos sempre igual, perquè sempre menjava el mateix, cansa. Doncs escoltem una miqueta de música. Sí, sí.

0: I doncs ara, Santi, mos vas a parlar també de les presons. Perquè, bon, c'est assez curieux qu'il y ait une quantité parmi les mairies, parmi, disons, les édifices officiels de ces villages, une partie qui a su être sauvegardée. Et c'est là où ils existaient, les prisons de chaque mairie, où on enfermait les gens, disons, que parce qu'ils avaient fait une cosa, on avait fait une autre. Doncs, estaven allà.
1: De vegades no havien fet res.
0: Sí, algunes vegades segurament hi havia hagut conto que devia haver alguna persona que no hi havia fet res i estava allà a presó també, eh? Bé. Però, en fi, continua, doncs parlo menys d'aquestes coses.
1: Sí, el que és interessant també de saber, que ja n'hem parlat en altres programes, és que la comarca de la Matarranya històricament era una zona que hi havia moltes presons. No sé si és que hi havia...
0: No crec que és que perquè la gent era més dolenta que d'altra, eh? No suposo, eh?
1: Però, per exemple, trobem presons que ara avui en dia ja no són presons, sinó que són espais que es poden visitar, que són antigues presons. En trobem, per exemple, a Calaceit, a la Fresneda, a Font d'Espatla, en trobem a Montroi, a Penyarroia de Tastavins, a Ràfels, que ara en parlarem, a Torre d'Arques, a Torre del Comte, a Valderrobles. O sigui, pràcticament a tots els pobles de la comarca trobem una antiga presó.
0: O jo suposo que a Tamarit de Lliterna tenia que haver-hi una, però no s'ha marcat el lloc on era, o la gent ha preferit oblidar-ho, i doncs quan passava alguna cosa darrerament es duien a Montsó. Ja no es guardaven al poble.
1: Sí, sí.
0: En fi, coses de part de 50 anys o 60 anys enrere, eh? Suposo que la gent doncs, ja es duien a Montsó i poder sí que al poble hi havia, dins el poble hi havia algun lloc com en la Matarranya, que hi havia les presons, sí, sí, sí, sí. com a altre lloc, sí, eh? Segurament, eh?
1: Sí, sí. Doncs aquí a l'antiga presó de Ràfels és un espai que es troba localitzat a la casa consistorial de Ràfels, més concretament a la planta baixa. Aquest edifici consistorial està situat en un extrem de la plaça major de la població, formant amb el torreó i amb el portal de Sant Roc un conjunt d'important bellesa arquitectònica. A la planta baixa de la façana principal es disposa una gran llotja portal connectada amb el portal de Sant Roc. A la part superior, dues petites finestres d'arc de mig punt. Corona aquesta façana, com és habitual en aquest tipus d'edificacions, tota una banda de fusta. El seu interior està distribuït, com també és freqüent, en tres pisos o plantes. Pel que fa a la cronologia, aquest espai carcelari o de presó forma part de la casa consistorial d'aquesta població, com hem dit. És un edifici realitzat al darrer terç del segle XVI, entre 1575 i 1589. És un període en el que es van construir la major part de les cases consistorials de la ruta aquesta del Matarranya. Pel que fa a la descripció formal, la presó de Ràfels és una presó de pou, de les que es dirien que són de pou, a la que s'accedeix des de la zona porticada o llotges portal de l'Ajuntament.
0: Sí, majors porxos de l'Ajuntament, sí, sí, sí.
1: Per aquesta mateixa llotja també s'accedia a dos espais utilitzats com a carnisseria, tal com recorden, per exemple, doncs, les rajoles que encara es conserven. La presó està estructurada bàsicament en dues estances, a les que s'accedeix a través d'una empinada escala de pedra que s'inicia després d'una petita i sòlida porta de fusta. Una altra porta separa la zona d'escales amb la primera estança. En el terra d'aquest primer espai de la presó s'obre un forat que la comunica amb el calabós pròpiament dit. És un espai bastant tètric, com diríem, no?
0: Sí, correspon, diríem, al servei que li fèiem fer,
1: sí,
0: eh?
1: Que la seva visita, doncs, ens aconsegueix transmetre perfectament la dura experiència viscuda per aquells que en el seu moment van estar retinguts o empresonats. La comunicació entre ambos, entre ambdós espais, es devia realitzar únicament per mitjà d'una escala de fusta o de cordes. Tu t'imagines un forat a terra, doncs?
0: Sí, sí. O sigui que vivien amb una coexiguitat molt, sí, sí, molt veritable, eh? Molt que avui en dia doncs hi hauria una muntanya de protestacions i de coses, però en aquella època era així, no? Sí, sí. Hi havia. Hi han gravats antics en algun altre lloc, que també un altre dia ja ho veuràs, ho veurem, que, per exemple, entre altres, es veu gent afusellant o matant els carabins que estaven empresonats en una cel·la. Vull dir que els liberals ens entren a la... després d'haver-los agafat o agarrat, com es diu per allí, doncs el dia següent, a la matinada de bon matí, van entrar i es afusellaven allà mateix.
1: Sí, sí. Aleshores, bé, com a característiques singulars, doncs diu que és un dels espais de presó més impressionants que hi ha a la ruta de, del Matarranya, de les presons del Matarranya. I bé, se't posa la pell de gallina només de veure les mínimes condicions de salubritat, d'higiene que es pot, que en aquell moment.
0: Sí, però és clar, és que avui en Antros tot això m'ho sembla una muntanya enorme, però és que si mires bé en comparació amb les cases de poble, el poble mateix, bé, jo no dic, però els de fores, bé, la gent amb un sistema de, diríem, d'higiene, un sistema de coses que, bé, era el dia i la nit en comparació amb nosaltres, en Andros d'avui.
1: Sí, sí.
0: Perquè no hi havia coses, i no és perquè la gent... jo m'acorde, i bé, la gent que em disculpe, però mos anàvem a rentar la sèquia.
1: Bé, perquè no hi havia aigua corrent, tampoc.
0: No, però no, teníem una gran tenalla a la cuina, però està en un cullerot, doncs això era per poder fregar els plats i per beure l'aigua, perquè el tio quan arribava de fora, arribava a casa, el primer que feien entrant, doncs agarrar el cullerot i beure aigua de la tinalla.
1: Sí, sí.
0: Perquè era una de les coses, bé, l'home hauria pogut passar 100 vegades a banar seca, però tenia que beure l'aigua que estava en la tenalla. Sí. Doncs per això estic dic, en comparació, però és clar, és veritat que si mires les condicions, quan entres en aquestes presons i t'intentes mirar o tornar endarrere per veure les situacions en què es devien trobar la gent, doncs devia ser molt, molt, molt, molt dur. De sí, poder sí, sí, estar sí, sí. Ací dins. Esclar, eren gent que algunes vegades doncs, així sortien d'allí per dur-se a matar, però el que havien fet. Però d'altres passaven temps i temps i temps i temps allí. I segurament, com dius tu, molt sense haver res fet, o fins que s'aclarés la cosa, o fins que hi hagués algú que pogués portar, diríem, l'aval de que aquella gent no havia fet res, doncs, però bé, escoltem una miqueta de música més.

Bé, ara vos vaig a parlar del Museu de l'Oli, el Museu de l'Aceite, perquè és una regió on l'huile és omnipresent. És omnipresent com les amandiers, com les noisetiers, c'est des choses qui sont typiques de ces régions-là. Sí. Ces villages de la Franja, et même l'autre côté, en allant déjà en Catalogne, c'est une région qui est tout à fait... On pourrait dire que... On ne peut pas dire que c'est le verso, mais c'est un endroit où c'est extrêmement présent partout. Mm. Quand on va dans un endroit... Donc le Molí de Vereu se localitza en un agradable i fresc barranc ple d'encant natural i passagístic en la part de Barrabanella, junt a la vella localitat de Ràfels, declarada conjunt històric, com us he dit. Es tracta d'un antic molí, olier, de l'oli, que després d'haver estat en funcionament durant els últims segles, ha sigut recentment rehabilitat i ampliat com a establiment hosteler rural de qualitat. Part de les instal·lacions hosteleres s'emplacen a l'antiga Almazara, o Molí de l'Oli, que presenta en l'actualitat dos tipus distints de molins de l'oli totalment recuperats i reconstituïts. Un de premsa de viga o llibre i de tipus tradicional propi del segle XVI al XIX i altre més modern de principi del segle XX que incorpora motor de gasol i premsa hidràulica. L'antic molí d'oli en premsa de viga o llibre ha sigut fidelment reconstituït a part dels models originals. En ells es representa i explica mitjançant els panells àmpliament il·lustrats tots els components del molí de pedra d'un sol rol o roll mogut per cavalleries per esclafar les olives i una enorme premsa de viga de fusta per extreure l'oli de la pasta de les olives, les piles de pedra per l'emmagatzenatge de l'oli, el forn per calentar l'aigua, etc. És especialment interessant la gigantesca premsa de viga o llibre d'uns 14 metres de longitud reconstruïda a partir del model original que encara es conserva en el molí d'oli de geganta a Terol. Aquesta premsa de viga consistia en un sistema de palanca de segon gènere on la resistència a guanyar el peu o càrrec on es col·locava la pasta de les olives eren capaços circulars d'espart. Es trobava en la pressió exercida a l'extrem de la viga pel pes de la lliura. Doncs bé, les diades de treball al seu interior eren ininterrompides durant dies i nits, i es podia perllongar durant 7 o 8 mesos mentre durés la moguda i el prensat de tota la collita anual de l'oliva de la zona. No vol ser quelque chose qu'il faut quand même tenir compte, ça devait être, disons, quelque chose de vraiment terrible, dans des conditions terribles, travailler les gens qui moulaient l'huile des olives pour faire l'huile. Donc voilà, on rigole quand on... Mais si vous vivez de l'huile, et surtout si vous avez cette chance de l'huile de ces régions-là, pensez à ces gens, des heures de travail, des souffrances qu'ont dû pour avoir de l'huile à la table.

0: Rui Don Santi, jo crec que només Mosquer de dir adeu a tots els amics de Raffles i fins al programa que ve. En occità ho pots dir-ho si vols.
1: Ha deixat pla el cot que ve.
0: D'acord. I moltes gràcies per haver escoltat el nostre programa i haver-nos enviat tot el possible per poder parlar de patros. Moltes gràcies i avant. I xicos van

0: Radio Occitanie.
1: Occitanie, 5 cours.
2: Total festune, l'ou dimenge 7 de june, al mercat Cubet de Castanet. L'ou dimenge 7 de june, a conta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneto de Castanet festeggio l'arribado de l'estiu am animacius a gratis, en parallel del buido de la cambro, al mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat somnambul, a miegiun e miegio, musica e rondos occitanos, e tutta la matinado, giocs de fusto. Dimenge 7 de june, matinado festivo a l'entun del solstici d'estiu al Mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizo uno dimenjado festivo lu 6 e 7 de june. Rende per lu 17 e 6 de june a conta de 3 euros del vespre per un occhino, seguido d'un repais aligot salsiso e d'uno serrado am un premier DJ set per Transoc Vinyl e concert del group Cridats e un second DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lu dimenge 7 de june a conta de 9 euros del matí, inquiet a benguido de la Garunetto. E tutto la giornata, lu Big Band de Bielos, lu Cor de Garunetto, lu Car Karaoke d'aquí, la musica dei trucs e un mix uccita in charadiso ambiguidos e restauratio. 17, 16 e dimenge 7 de june, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.

Sul país jamai fa pas, que lo ten que fan los homes avançant a gran compàs. Lo jovent que seren homes

els valencians podrien dir lo tio Pep se va muro, i nosaltres anem a dir que en escoltant el nostre programa anem a fer una coneixença amb el poble de Bot. El poble de Bot, doncs hem parlat ja diferents altres llocs, doncs entre Bot, Horta de Sant Joan, Arnes, Batea, Gandesa, pobles amb un ric patrimoni artístic i cultural, amb carrers antics, alguns estrets, plens de bellesa, on podreu oblidar el ritme frenètic quotidià per assaborir a poc lentes caminades i descobrir i alhora les restes dels abans passats. Una altra de les coses de que podreu gaudir en aquesta zona són les activitats a l'aire lliure, i podreu combinar des de l'escalada, el barranquisme, el senderisme, a les excursions a peu en bicicleta, fins a arribar als ports que podreu practicar al port nàutic de la Pobla de Massaluca, o les aigües del riu Ebre arriben gràcies a l'embassament de Riba-roja. Pel que fa de la gastronomia, es destaquen les carns, especialment de cabra, cabrit i crestó. També, per exemple, hi ha les sardines amb suc, també conill amb arròs, passes típiques com el coc amb mel, les casquetes, i tota mena de vins de Terra Alta, caracteritzats pel seu cos profund i consistent, sobretot el negre, tot i que també hi podem gaudir no sols de bon vi blanc, sinó també de vins dolços com la mistela i el moscatell. A continuació us convidem, doncs, a donar un tomb per a la comarca i anem a visitar un poble que es diu Bot, i si mos veu seguir i descobrireu la màgia d'una terra i d'un poble que va enamorar personatges tan importants, entre ells i entre altres, per exemple, com en Picasso, diu: des que fem feina al camp tothom ne vol ben parlar, i és que la gent mos admira, ningú se vol semblar. Mira que gran és el camp si el volguéssim treballar, i que llarga és la vida qui la pogués conrear. Com a terra que m'estimo, no he sabut estimar res, són coses del meu ofici. Quin és l'ofici? És l'ofici de pagès. Doncs voilà, sé que sóc, puguin de dimitir-se de teva.

Doncs anem a parlar de Bot, municipi de la Terra Alta situat a la vora del riu Canaletes, entre les serres de Corrals, a la qual pertanyen els cims de l'Agulla, la Plana i Roca de Migdia, i Pesells, que fa de divisòria d'aigües del riu Algars i Canaletes. El terme municipal, que té una extensió de 34,70 km quadrats, és força accidentat i amb molta vegetació natural, formada per boscos de pi blanc, alzines i extenses àrees de matolls. La vila, a 289 metres d'altitud, és l'únic nucli de població del municipi amb 860 habitants aproperadament. L'economia del poble és a base en agricultura. Els conreus principals són la vinya, les oliveres i les ametllers. La construcció d'un magnífic embassament per a regadiu vora del riu Canaletes ha fet que el conreu d'arbres fruiters hagi arrelat amb força. Els vins que s'hi elaboren estan inclosos dins la denominació d'origen Terra Alta. Com hem dit, es pot gaudir d'una tradicional cuina catalana. Són típics els plats d'escalivada, conill amb allioli, truita amb suc, assortiment d'embotits, cuinats amb excel·lent oli que produeix aquesta terra. Saps, sí, doncs sé que això és aquí fa poble. Tu sé un pla típic que són fets d'una façon, disons, tradicional. Pas d'une façon traditionnelle, par exemple dans ces restaurants où on fait ça pour que les gens y viennent, bien sûr, pour les conquérir peut-être aussi davantage, mais sont faits surtout d'une façon traditionnelle dans les maisons. Et ces traditions dans les maisons, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a rien de bon, il n'y a aussi rien d'aussi bon qu'un repas fait avec ses ingrédients naturels. Et chez nous, l'huile d'olive, c'est quelque chose qui est aussi vieux comme notre histoire. Quand on a appris à marcher, on a déjà appris à que l'huile d'olive, c'était quelque chose qui faisait partie de notre journée 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça que je vous dis, anem a escoltar una miqueta de música i llavors tornem una altra vegada a passejar per Bot, que és una de les coses que avui normalment tenim el que fer.

0: Hem fet una petita referència, una petita ullada històrica, doncs, als carruïns, amb aquesta sardana curta dels carruïns de Rupit. Però bé, que siguin a Rupit, que siguin a tot lloc, sabré, en aquestes regions, doncs, dissortadament o sortosament, la gent va prendre part d'una manera molt nombrosa per Don Carles. I els carruïns, doncs, no és una cosa que mancava gairebé a ningú poble. Majoritaris, minoritaris, sigui en un lloc, sigui en un altre, però és veritat, els carruïns, i sobretot en les comarques del Maestrat, que no són gaire lluny d'aquesta regió, al contrari, doncs en Cabrera, el Tigre del Maestrat i altres, eren els generals carruïns que tenien una fama, hi havia el general Carnicer també, que era de Calaceit, doncs entre si no es pot oblidar que van ser llocs que van patir molt durant aquestes anades tristes o no tristes, depèn del costat que es trobés un. La història de Bot. Bot és un topònim d'origen ibèric. Són abundosos les troballes de punts de pedra i trossos de ceràmica, probablement restes de poblats ibers. La seva excel·lent situació geogràfica a vora del riu Canaletes, que permetia el regatge de les terres properes, ha fet que en aquest sigui un indret poblat des de molt antic. Probablement, els recs i assuts existien ja en època romana i foren amillorats posteriorment per els àrabs. El lloc de Bot és esmentat en 1153 en la delimitació dels termes del castell de Miravet. Com en la resta dels pobles de la comarca, passant dels templers als hospitalers a través de la comanda d'Horta. L'any 1640 va ser saquejat i va ser profanada l'església parroquial pels flamencs i valons, mercenaris i l'exèrcit castellà durant la Guerra dels Segadors. Durant la Primera Guerra Carolina, les forces carolines que van assetjar Gandesa es van retirar a Bot i va acudir-hi el capità Tortoner, perseguit pels liberals el 1836, i s'hi va refugiar a Cabrera l'any 1837 quan el general liberal Noguera va anar a socórrer la ciutat assetjada. Dissortadament, també una de les coses que tenen que dir, durant la Guerra Civil del 36 al 39, mentre es va durar la llarga batalla de l'Ebre, el poble no va arribar a ser ocupat per els republicans. No va ser un període, com nos avons dit, de village très souriant, de village avec un aspect très paisible, très accueillant, mais méfiez-vous, dans ces pierres, il y a des traces et des vestiges et des souvenirs des époques très agitées tout le long des siècles, des guerres, des passages, des mises à sac, des meurtres et des batailles, où les gens, donc, peut-être avec son aspect, en dehors de son aspect plutôt calme, serein, le sang est chaud, peut-être à cause du soleil qui nous le chauffe, et une chose pour l'autre, on part assez facilement, on prend part assez facilement d'un côté comme de l'autre à quelque chose qu'on y croit.
1: Pues bé, pues per a tots vostès, de la terra de l'Ebre, de O. Què vol dir?
2: Molt bé.

els llocs d'interès de vot, doncs cal destacar l'església parroquial de Sant Blai, datada del segle XVIII. Perdó, del segle XVII, és bàsicament d'estil renaixentista. Les dades 1619-1621 figuren inscrites en dues claus de volta. L'església és una nau de planta rectangular amb tres trams sense transsepte i capçalera, poligonal tallada. Els murs són de pedra picada amb marcs de mig punt on recolzen les voltes de creueria de la nau quadripartita i les capelles laterals. El campanar és quadrat i consta de dos cossos. Es troba al costat de l'epístola com també en senzilla porta d'accés damunt de la qual hi ha un frontó partit amb un petit nínxol amb imatge de Sant Blai, patró de la població. Hem de fer esmena de la casa de la Paladella. És un tipus de vivenda senyorial molt repetida en aquesta zona, coneix les línies gòtiques i popular, juntament amb les formes clàssiques. Aquesta casa pertany a la família Paladella i va ser construïda a finals del segle XVII i principis del segle XVIII. Com a indrets singulars cal destacar l'ermita de Sant Josep, que està situada al sud-est del poble, dalt d'un turonet, al peu del riu Canalet, i darrere seu s'alcen les importants roques de la plana, l'Agulla i la Migdia. Es troba documentada des de mitjans del segle XIX. L'església és d'estil barroc i té planta de creu llatina. El dia 19 de març s'hi celebra la romeria. A la tarda, el poble de Bot surt en processó de l'església i a l'arribar es fa una missa en honor de Sant Josep per agrair-li la pluja caiguda durant tot l'any. Al costat de l'ermita hi ha el forat de la Donzella, lloc arranjat com a àrea recreativa. També destaquem les Olles, espai natural situat a 3 quilòmetres de Bot, seguint el curs del riu Canyaletes. El collet de Sant Antoni, monumental dedicat al culte de Sant Antoni de Pàdua, està situat al camí dels Horts, prop de la població. La creu, que data de l'any 1759, ha estat restaurada recentment i es troba envoltada d'una petita àrea que convida a la parada i al descans. On va écouter un peu plus de música i après on va vous inviter, disons, a participer avec nous a des petites sorties, des petites promenades autour de Bot, et en plus on reviendra sur d'autres choses historiques sur la ville et beaucoup d'autres choses à faire et parler encore sur Bot.

0: Bé, doncs després d'aquestes rogatòries i aquestes coses, també n'hi ha d'altres que diu que no es tenen que fer enfadar els sants de la pedra, que està la cobert, està la collita a l'hort, i que si apedrega, doncs ja us podeu imaginar el que pugui passar, eh? Doncs el 19 de març, com hem dit, se celebra la romeria. A la tarda el poble de Bot surt en processó a l'església i cal arribar a fer una missa en honor a Sant Josep i agrair la pluja caiguda durant tot l'any. Les excursions eixida a Sant Josep, forat de Donzella. Des del carrer de l'estació mos dirigim al camí dels Horts fins que arribem al riu. Seguim un camí asfaltat que ens durà a Sant Josep. Aproximadament a la meitat d'aquest trajecte hi ha un camí a mà dreta que mos acosta al forat de la Donzella, àrea recreativa amb taules, focs i una font. Eixida a les olles. Eixint de la plaça de l'església, seguim el carrer Caseres fins al final. Girem a l'esquerra i agafem el carrer de l'estació fins a arribar a un camí asfaltat que mos du a la carretera. Girem a la dreta i continuem el camí sense agafar cap bifurcació, i després de caminar aproximadament 50 minuts, que no és gaire, no és gaire, com diuen les franges de ponent al meu país, no és gaire, doncs arribem a les olles del riu Canaletes. Aquesta excursió es pot fer en cotxe o a peu, penseu. Abans poder hi havia també someres, però en fi, ara doncs ja no n'hi ha, doncs és millor que es faci en cotxe o a peu. Així de l'ermita de la Fontcalda. Seguint el carrer de la Verge de la Fontcalda, s'arriba a la via del tren, actualment fora de servei. Hem de girar a l'esquerra i seguint la via fins a que trobem l'estació de Prat de Comte. Hem de continuar endavant fins que veiem el santuari de Fontcalda. Durant tot el trajecte es gaudeix d'una magnífica vista del riu i el seu entorn, amb atractiu afegit de dinsar-nos pels túnels que fa uns anys encara havien passat el tren. Aquesta excursió es pot fer a peu 60 minuts o en cotxe 15 minuts. En jour aussi on va vous parler de cette fameuse ligne de train, ligne de train fantôme, un train qui était, disons, en plein essor pendant une période, et que après, donc, malheureusement, on l'a enlevé parce que soi-disant, bon, on devient de plus en plus très attaché à tout ce qui est bénéfice, loin des choses typiques, des choses, disons, comme ils disent, Kiko, Noy, Mood, disent que, par exemple, la gêne, on a perdu cette tradition, on fait plus attention à ces traditions, ces vieilles expressions, ces chants populaires, ces choses-là. Parce qu'il y en a quelques-uns, ça ne les intéresse pas que ça continue, bien sûr. Ça va de soi. Et peut-être aussi parce que ces chansons, ils disaient toujours les quatre vérités. Et on n'aime pas qu'on dise les quatre vérités, ni les cinq, ni les six. Donc c'est peut-être pour ça, hein. Peut-être pour ça que on les a supprimés à poupée. Les sucreries, les plus typiques sont les casquettes des cheveux d'ange, les amellats, les mantecats et carquignolis. Tampoc ne va faltar a la taula, je vous dis, il ne peut pas manquer n'importe quelle table, bonne ou mauvaise, grande ou petite, deux choses qui sont typiques et originaires de cette région-là, c'est un bon vin de Bot, avec des nominations d'origine Terralde, et pourquoi pas, avant peut-être si un petit peu du pain avec de l'huile, ou du pain frotté avec de la tomate, un morceau de jambon, une tranche de jambon, et avec ça un bon verre de vin, ou deux, ou trois, ça dépend. Croyez-moi que si vous faites ça, on peut écouter les jotes, on peut même les chanter, et si on est en forme, on peut même les danser aussi. C'est quelque chose qui va de pair.
1: I mos va portar una cinta de casset d'un grup d'allí de Mèxic que es diuen Pancho García, Manolo i el Cojo de la Puebla. I escoltant aquelles cançons, de cop vam escoltar una cançó que mos vam quedar parats.
2: De pedra.
1: Mos vam quedar parats.
2: Sí, de pedra.
1: Bueno, mos vam quedar parats de pedra. Mos vam quedar parats de pedra perquè vam dir, però si esta gent estan cantant a coses de la nostra terra, poco, eh? I llavors vam pensar, ja està, això només pot ser una cosa. Vam dir, aviam si és que este Manolo, de Pancho García, Manolo i el Cojo de la Puebla, que no fos precisament
2: son pare, home, que és el que els diria jo, que era molt raro, tenint un fill com tenia aquí a casa nostra, que ell ni escrigués, ni envies cap paquetet, ni res de res, perquè tots sabíem que Manolo era un xic honrat i, a més, Manolo no ho era, un bohemio.
1: No. Manolo no era un bohemio.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Us desitjo que passeu molt bona fi de tarda i us dic, doncs, fins al programa vinent. A deixats pla tot el món, merci pla per haver demorat amb nosaltres. Bona serada i a deixats.

Douze compositus francesi arro in premier César Franck amb la sinfonia en re minu, 12e moviment, alegret, e ve com lo títol de la nostra emissió.

0: Radio Occitanie, l'émotion du pays.
1: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: Bona tarda. A l'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roure de Maçaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit, moltes persones en silenci. Posem veu a aquesta realitat i trenquem silencis. En converses sobre maltractament a la parella, sobre violència de gènere, sovint apareix l'explicació ràpida que això passa perquè la dona té dependència emocional. Com si fos molt fàcil identificar aquesta, el grau d'aquesta dependència, el moment en què apareix, el moment en què desapareix, les causes, etc. Per posar una mica de llum a la qüestió, avui parlaré d'un estudi fet per Pedro Amor, Enrique Echiburua, Leticia Camarillo, Francisco Ferrer, Belén Sarasúa, Irene Zubizarreta, de la UNED, a la Universitat de Distància, també de la Universitat del País Basc i de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid i del Servei de Psicologia Clínica i Violència de Gènere, Zutito. El seu estudi porta per títol Dependència emocional i maltractament en dones víctimes de violència contra la parella. L'objectiu del seu estudi era estudiar la dependència emocional existent en dones maltractades i dones no maltractades en relacions de parelles estables que portaven temps juntes. Varen examinar la relació existent entre la dependència emocional amb diverses variables clíniques de personalitat i varen establir punts de tall per detectar el risc de patir violència de gènere en funció del grau de dependència emocional. Amb una mostra de 257 dones, 144 de les quals estaven en tractament per ser víctimes de maltractament, i 113 dones no maltractades. Es va dur a terme aquest estudi entre Madrid i el País Basc entre el gener de 2015 i el juny de 2017. En les dones maltractades hi havia una correlació positiva de la dependència emocional amb depressió, ansietat, impulsivitat i baixa autoestima. Segons els autors d'aquest estudi, la dependència emocional de la parella implica una vinculació afectiva permanent, excessiva de l'altra persona, que resulta ser disfuncional, que va associada a baixa autoestima i que genera mancances afectives significatives i, a més, amb una percepció de la realitat esbiaixada, amb intolerància a la soledat i un gran buit interior. El 2017, Bornstein i Hopwood diuen que es pot considerar una persona dependent quan percep que el balanç actual i passat de la seva relació de parella estable és negatiu i es planteja trencar la relació, però es sent incapaç de fer-ho. Amor, Echiburua, Camarillo, Pico, Alfonso i altres professionals hi afegeixen que, independentment de la qualitat de la relació de parella, per a la persona dependent, la parella adquireix la màxima prioritat. Acompanya aquesta situació, evidentment, malestar emocional, símptomes ansioso-depressius, pensaments obsessius, dificultats de concentració, alteracions del son, abandonament de les relacions socials i també abandonament o deixadesa de projectes i activitats personals. Permetem a fer un incís. Recordeu que en la definició ens deien que es pot considerar una persona dependent quan percep que el balanç actual i passat de la seva relació de parella és negatiu i es planteja trencar la relació, però es sent incapaç de fer-ho. Ho recordeu, oi? Doncs l'incís o matís que m'agradaria destacar és que en relacions de maltractament per part de la parella, quan aquest exerceix una manipulació fina, subtil, etc., n'hem parlat en altres capítols, el resultat és que la dona no se n'adona de les estratagemes del maltractador. Una cosa és adonar-se de la situació actual i passada, és a dir, que pots fer balanç, és a dir, que te n'adones que estàs sent víctima de les artimanyes de la teva parella. I un altre de diferent és el que vindria a ser una fase anterior. Previ a adonar-te que estàs en una relació no sana, que estàs sent utilitzada, manipulada, esmicolada, previ a tot això hi ha una fase que no ho veus. Per què dic això? Perquè a nivell de carrer em fem molta via de dir que la dona no fa res perquè té dependència emocional. La tindrà, la té. Si té consciència de ser víctima de violència de gènere, sí. I si, com diu la definició, malgrat el balanç sigui negatiu, es nega a trencar la relació perquè no es pot imaginar viure sense ell, perquè en té dependència. I com veurem més endavant, en les dades que porta aquest estudi, haurem de parlar d'una dependència específica que no necessàriament emocional. En l'estudi diuen que si bé no existeix un patró de personalitat específic procliu a patir violència de parella, algunes dones poden resultar més vulnerables psicològicament per quedar atrapades en el cercle de dependència respecte al maltractador. Pot ser, repeteixo, que el tipus de relacions filioparentals en la infantesa facin que en la vida adulta es mostri un vincle, un apego, un vincle patològic de tipus ansiós ambivalent, que faci que, malgrat que el tipus de relació no sigui satisfactòria, no la vulguin trencar. Ens diuen que la pròpia situació habitual de maltractament és aquesta la que facilita la inducció a una dependència emocional en víctimes vulnerables. La dependència emocional de la parella afecta a totes les àrees de la persona i interfereix negativament en la presa de decisions racionals, ens diu Serebrinsky el 2021. La dependència afecta l'àmbit cognitiu, és a dir, distorsions de la realitat i mecanismes d'autoengany. Afecta a l'àmbit emocional, molta por a ser abandonada, por a estar sola, sentiments de culpa, de pensar que no l'entenen o no l'entendran. Afecta a l'àmbit motivacional, necessitat de protecció i reiniciar, si cal, aquesta relació insana. I afecta a l'àmbit conductual, amb conductes de submissió i empobriment de les relacions socials. M'ha agradat d'aquest estudi un apartat on s'afanyen a aclarir determinats aspectes per tal de no caure en la victimització secundària o revictimització. I aquests són tres que vull destacar. Primer d'aquests, atribuir la dependència emocional ser el motiu pel qual manté una relació malsana, violenta, és un error, perquè quan en realitat es tracta més d'una dependència socioeconòmica o d'una pressió més o menys subtil per part de l'agressor. Segon aspecte. Dos, el grau de submissió, d'evitació de conflictes, aïllament autoimposat, etc., que es dona per part de la víctima, aquests comportaments poden representar conductes de supervivència dins d'aquest context i es poden malinterpretar com a dependència emocional. I tercer aspecte, tres, les similituds a nivell clínic entre la dependència emocional i, per exemple, el trastorn de la personalitat per dependència o depressió existeix. Per tant, les línies es fonen. Aquests tres punts d'aclariment són bons de destacar. Doncs bé, l'estudi en qüestió està format per un qüestionari amb 22 ítems en relació a dos factors. Un d'ells fa referència a la dependència i submissió i l'altre fa referència al control. Hem parlat d'un estudi amb un nombre important de dones. Comparant els dos grups, es van trobar diferències estadísticament significatives. Les dones maltractades puntuaven més alt a tot arreu, en tots els factors i ítems. On hi havia major diferència eren els ítems de dependència i submissió. En els de control, la diferència entre dones maltractades i no maltractades era inferior. Hi ha una correlació positiva entre la puntuació de l'escala de dependència emocional i estat d'ansietat, així com també amb simptomatologia depressiva, i així també com baixa autoestima. I pel que fa a variables de personalitat, aquestes només influeixen positivament en els indicadors que fan referència a impulsivitat. Varen estudiar també si el temps de relació o la durada i si la situació laboral afectava el grau de dependència i no hi havia diferències en el total de l'escala. És a dir, que el factor d'estar laboralment activa o no oferia cap modificació en la dependència emocional. El factor dependència / submissió es relaciona amb l'ambivalència emocional i amb la cronicitat de maltractament. I el factor control es relaciona amb la necessitat de la víctima d'estar pendent del maltractador com a estratègia defensiva d'autoprotecció. Ens parlen, doncs, al llarg de l'estudi, d'estratègies d'autoprotecció, de conductes de supervivència Apreciacions que ens ajuden a mirar les víctimes de violència de gènere amb una mica més de cautela i precisió. Si bé l'estudi aporta una escala de dependència emocional per aplicar i per discernir si estem en un costat o l'altre d'aquests dos grups, si hem creuat o no la línia vermella, el cert és que el mateix estudi afirma que caldria tenir present altres variables, com l'estil del vincle, com les estratègies d'afrontament davant la victimització, o els nivells d'assertivitat, o les habilitats socials, o el grau de por cap a l'agressor, o el recolzament familiar i social, o la presència o absència de fills, o els recursos econòmics, etc, etc, etc. Hem volgut oferir contingut, un estudi fet per professionals, i que ens aporta reflexió també davant el comentari que surt de manera massa ràpid, massa automàtica, està amb ell perquè té dependència emocional. Bé, doncs com hem pogut veure, el quadre no és tan senzill de pintar, la situació no és tan senzilla. I fins aquí el capítol Trenquem silencis d'aquesta setmana. Sabeu que ens podeu escriure a través del Messenger tant a la Mireia Baeta com a mi mateixa, a l'Àngel Zora Massaneda, i també al nostre correu del programa, que és trenquemsilencis@gmail.com. Fins la setmana que ve. Bona tarda.
1: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: L'émotion du pays.
1: Un article del Christian Andreu paregut le 16 de novembre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientia.eu titulat Le pays del fiume. Mai encara que d'autres pays vesis del sud-est asiatique, Laos pot être tabé pla conegut comme le pays del fiume. Mais con pramu de sa géographie o mas tabé per l'importancia economico que le pays dels Laos valio en aquel fiume. Et mai d'accord, une singularitat raro es que es le sul estat de la regió que té pas cap de sortido a la mar. Et acò tabé es pla important pramu de su economia actual. La Repubblica Popolare de Laos, d'empei 1975, quando i comunisti prenderono le pude in le paese e abolirono la monarchia costituzionale che aveva d'empei 1954, quando Laos venne indipendente di Francia, la potenza coloniale, è un stato del sud-est asiatico situato al centro della penisola d'Indocino, e di frontiere a Birmania, Cina, Vietnam, Cambogia e Thailandia, e sa capitale. Forse picciuno, per chi di 6.000 abitanti, è Vientiane. Le paesi, malgrado che un po' mai grande che le Reali Unite, pas una popolazione importante e ancora vei, ha son che un po' mai di 7 milioni di abitanti. Un'economia è basata sul fiume Mekong, utilizzata come un cammino mai per il trasporto marittimo di mercos. E mai d'accordo, l'aigo d'aquel e encaro d'autres flumes e rius laosia son usats d'empei la debuto del segle XXI per crea d'elettricitat. La quantitat d'aeral negat per d'aigo serio de 6.000 km cairats e les portals paises besis. D'autros fons economicos importantos per Laos son l'agricultura. Mai de 70% de la populació laosiana y es restacado malgrat que represento son que un pau mai de 20% senza dell'economia totale e la mineria ha per qui 6,1%, mai del 70% di suo territorio è stato classificato come montagnoso e sonché 30% è di terreno pla, un se purio pratica l'agricoltura. Paimens encara vei sonché 4% del territorio laosia tut è cultivat, so che valio in risultato finale per un paese moderno di un'agricoltura, mai che mai diris, pla paura per rapporto alla dels paesis besis della regione. Per assi Laos es, e au fuguet al long de tutto son historio, un país pla ligat economicomen, mas tabin culturalomen al flume Mekong, que cruzo le país abans de se n'an acapa la mar le Mekong, malgrat que es vei frontiero a me d'autres estats besis, fuguet pas jamai un limit pels laosias d'empei lor arribado din la regió a per aquí le segle X. Tot so contrari, pramo que servis como ruto de comunicació per de milleras e pichus baissets e pirogos privados que menon de produces diverses per tut. De l'autre costat del flume Mekong, ja en territori tailandès, se trapota bé la mateixa etnia amb una llengua gairebé pariera, so que demostrario un comerci a través d'aquel flume que dure de segles. Mai enlà de l'airibos e de las terros baixos del Mekong, le territori laosia és un país montagnus e se purio dire tras que montagnus. La part mai septentrional de Laos son de montagnos a me de selvo tropical on hi demoren la majoritat de lai minoritats nacionals de Laos como le Mon Khmer, le Hmong e encara d'autros tribus paramo que lei laosias una xiu lao es son que 53,20% de la populació total del país encara vei. Per así, le mon mai nautes le fobia a me du 1817 metres de Nautuba, sense dire que és aquel al despat de la capital o la pat mai visitado pels turistos pramu, que és encara la mai salvatge. Sa que là, le nombre de turistos és encara fosso baix malgrat l'esforç de las darieros annados del govern laosia, per ne fa arriba mai uno de las conseqüències d'acò és la protecció legislativa de 20,1% del territori laosia com reservo naturale di fauna e flora del paese. Malgrat aquelles forces, l'aeral tota l'ame de bosc venguet mendre al long del segle XX pramo de la desforestació in industrio creixento a l'urodaro en Laos forestalo e que provoca uno de las principales menaces que deu afrontar le país. Segu diverses rapports internacionals, Laos està bé un país que patís pla del canviament climatic actual. Gairebé la meitat de ses províncies ne patissun ja vei des efietxes pramuquerai secados, malgrat que regionals son de mai en mai comunos. Le climat de Laos patís d'una força influència per l'arribada annadiera del monsù. Per així, la temperatura mitjana de vilos com Luang Prabang són, per nelle més mai fred, de 20,5 graus Celsius, mas l'ai mai caudos podun pujar din cosa 44,8 graus Celsius. Va sense dire que la temperatura és diferent segur la nautu geografico e duncos le not lausiat e u climat pla mai suau e sa per rapport al sud de Laos pramu de l'ai muntanyos. A mai de l'aigo dels fumes e rius, Laos està pla un país ric en aigo de pluejo. Pendant les mesos de novembre a febrer, és la saju seco e plou pas gaire. Saquela, après la saju caudo de mars e abril, 3.700 mm anèries din la província de Chansapac. Mas tapla susprenentos din de llocs un plou pas tan 1.360 mm anèries a Luang Prabang. Vei l'ai menaços mai grebos de que purió patir Laos, el país del fume Mekong, son les problemes environnementals pramu d'una desforestació mai rapido e desvolupado, conseqüència de voler bastir un industrio hidroelèctrico mai grande e de la demanda internacional d'animals e de fluro que purió provoca una crisi environnementale en Laos. Ma se le govern continua de bella volontà de proteggere la popolazione e tabè la fauna e la flora del país, Laos podria venir a meritens un altre tresau environnemental del planeta pel turisme ecològic. Paimens, aco es vei un presfait que le govern lausia deu encaro attegni. Le país del fume, un article del Christian Andreu paregut le 16 de novembre de 2022 sul site di nostre partenari sapientio.eu.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 12 ours.
2: Un article del Francesc Sangar par écrit le 12 octobre 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com intitulat Les consulats des mars catalans. Pendant le long réalme del rei Jaume I, al segle XIII, commençait l'expandiment de la couronne d'Aragó per la Méditerranée, amb un grand protagonisme català. Jusqu'à que la réalme fuguet conquistado Mallorca et l'estabilitat politico establido fins à la mitat del segle XIV, pels seus successus et les supports de la burgesia comercial ajudèron en aquel expandiment que fuguet motivat principalment per de tocos comercials. La creixència demogràfica catalana i la diversificació de la producció agrària amb l'expandiment de noves terres i el desenvolupament econòmic de les viles com centres artesanals, industrials, de la lana i comercials mostraron les besoins d'aquell expandiment. Cinc eren les principals rutes catalanes, la del nord d'Àfrica amb de destinacions com Tunis, Algiers o Trípol, era la mai anciana i les productes mai importants eren d'au i d'esclaus. La ruta de les illes ligava les principals illes de la Mediterrània occidental, Mallorca, Sicília o Sardegna, que fugueron integrados dins la corona d'Aragó e transportavan sobretot de blat e de sal. Per sa situació geogràfica, le controllo d'aquel comerci era també cubejat per Genoa, que venguet le principal rival dels catalans. Aquella rivalitat provoquet d'afrontaments diplomàtics e també de guerres. La ruta bizantina treballava amb l'imperi bizantí e les illes gregos e provoquet la creació posterior pendent 80 anys del ducat d'Atenos e Neopatria. La proximitat dels mercats orientals faguet possible que les coutus, les esclaus o les espècies fuguessin les productes mai comuns. Mas a la Mediterrània oriental sorgiguet un altre ruto basado solament sur les espècies e que juniol de vilos totalment orientals com Tiet, Damasc, Alexandria o l'illo de Chipre e que fuguet causa d'affrontament commercial a me Venecio. Fin finalo, la ruta.